els semàfors pinten de colors als carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a casa.

Punt de trobada Parets, els dissabtes a les 10 del matí. Opina sobre temes d'actualitat a RAC 107. Participa trucant al 93-573-8188 o enviant una nota de veu al 677-2315-74. Els dissabtes a les 10 tens el teu punt de trobada a Parets, a RAC 107.

0: Hola, molt bon dia, benvinguts i benvingudes a Punt de Trobada Parets. Avui és dissabte 3 d'octubre de 2026 i tenim un dia que es preveu plujós, igual més o menys que aquesta setmana. Ahir les pluges torrencials van fer molt mal, sobretot a les Terres de l'Ebre, i avui és previsible que les pluges siguin molt fortes a tot el litoral central i també al prelitoral. Per tant, tot i que ara no ho sembli, haurem d'extremar les mesures de seguretat, sobretot de cara al migdia, tarda, perquè es preveu que serà un dia una mica difícil en quant a la meteorologia. Estem molt contents de trobar-vos una altra vegada aquí a la ràdio de Parets del Vallès, al RAP 107.FM, 107.2... En directe des d'una ràdio que té molts anys i que emet per tot el Vallès. El meu nom és Miquel Pérez i és un plaer estar-vos acompanyant en aquest programa format per altres persones que també, doncs, gaudeixen del que significa poder fer ràdio amb nosaltres. Doncs bé, començarem a saludar les nostres companyes, que ja les tenim aquí. Hola, bon dia, Laura.
1: Bon dia.
0: Què tal?
1: Molt bé.
0: Avui la Laura ens vol tornar a fer viatjar, però durant una bona estona a un país només, no?
1: A un país, sí.
0: Molt bé. A Vietnam, no?
1: Sí, sí.
0: I ens explicaràs moltes coses.
1: Sí, moltes coses, perquè és un país que dona, la veritat és que dona per molt.
0: Bé, Fina, què tal? Bon dia.
2: Hola, bon dia. Molt bé.
0: Com estàs?
2: Molt bé.
0: Aquí et veiem amb òperes famoses, sí. Aida.
2: Aida, sí.
0: Ahir vas anar a veure l'estrena.
2: Ahir vaig anar a veure l'estrena i diumenge tornaré. I bueno...
0: Ens faràs la crítica.
2: Ja faré la crítica, sí. Avui sí que serà crítica.
0: Sí, no?
2: Sí.
0: Moltes gràcies. Aina, què tal?
3: Hola, bon dia.
0: Avui has vingut amb nosaltres i parlaràs de moltes coses, perquè ho tens ben preparat.
3: Sí, avui sí.
0: Què ens diràs?
3: Bueno, en comptes de queixar-me, deixaré de queixar-me per una estona, i explicaré una cosa que, de la que m'he informat durant dies, perquè és un tema, doncs, que m'ha interessat.
0: Molt bé. I també tenim avui a la Mireia.
4: Hola, bon dia.
0: Com estàs?
4: Bueno, amb presses, però bé, molt contenta de tornar a estar aquí amb vosaltres.
0: Nosaltres molt contents també que hi siguis, tot i que suposo que t'haurà costat una mica pujar fins a la ràdio.
4: Sí, perquè a més no m'ho esperava, i a més com estic d'allò que aquesta és l'última meva setmana de vacances, doncs és allò de... Ui. Però bueno, bé, ja m'ha anat bé fer exercici, sí.
0: Doncs benvinguda novament al programa.
4: Moltíssimes gràcies.
0: Ara vindrà el nostre company Guillem, l'Eudald no pot ser-hi, i la Lídia la tenim a través del fil telefònic, que ens enviarà la seva intervenció. Punt de Trobada Parets, un programa en el qual parlem de temes d'actualitat, de temes que ens interessen, i déu-n'hi-do quines setmanes que portem. Entre tot el que està passant al món, el que va passar a Ceuta, el que està passant ara amb aquesta llei de l'habitatge que no s'ha aprovat, aquests dos decrets, tenim un tema reivindicatiu i delicat. I de tot això en parlarem, perquè la Mireia avui ens ha preparat un reportatge molt interessant.
4: Correcte.
0: De què va aquest reportatge?
4: Parles de l'entrevista?
0: Sí, farem una entrevista,
4: o sigui, de la persona a la que podrem entrevistar dintre d'uns minuts, bueno, dintre d'una estona.
0: Ens vas dir que estava relacionada amb el que havia passat a Ceuta.
4: Correcte. Doncs el vaig descobrir amb un reportatge que vam fer fa uns quants anys al Canal 33, que el presentava el... Ai, em surt el cognom, però no el nom, el Tortajada, que no em surt el nom. A veure si entre tots el trobem.
0: Ara no me'n recordo, però és igual. No ara,
4: crec que es diu Antoni Tortajada, em penso que és historiador, i vaig veure un reportatge la setmana passada que tractava sobre fotògrafs. I era un fotògraf que es diu Sergi Càmara, i resulta que ell fa fotografies... a les fronteres, i més concretament a Ceuta, i parlava, bueno, jo faig les fotos, veig a la gent com pateix, però jo després me'n vaig a casa meva i ja està. Vull dir,
0: faig una vida normal.
4: Veig la realitat d'allà, però després me'n torno cap a casa. Llavors, doncs, parlava una mica d'això. I vaig pensar, ostres, això és super, super interessantíssim. Deixa'm que li proposi si vol parlar pel punt de trobada. I li vaig enviar un missatge de correu electrònic. Jo pensava, bueno, això trigarà perquè deu estar enfeinat. I al minut em diu, perfecte, sí. I res. I,
0: doncs aquí...
4: No, hi ha gent... Això demostra, Miquel, que hi ha gent maca al món.
0: Molta, tant, doncs... molta més de la que ens pensem. El
4: correcte.
0: Que passa és que els que més es veuen, o la que més es veu, potser és la que no és tan maca.
4: Sí, sí, sí. O bueno, es veu, o sí que es veu, però sembla que no siguin... fan de macos i en realitat no ho són.
0: No ho són, eh? Bé, saludem el nostre company Guillem. Hombre, Guillem.
5: Bon dia.
0: D'on vens? D'on vens?
5: De Sant Fos.
0: Ja vens de Sant Fos? I com has vingut?
5: En cotxe.
0: En cotxe?
5: Però...
0: Sense carnet?
5: Sí, clar.
4: Bueno, això no ho diguis, que si ens escolten malament.
0: No, però l'han portat, no? T'han portat.
5: Sí, sí, sí.
0: Molt bé.
4: Si és així, vale.
0: Bé, com dèiem, avui serà un programa bastant reivindicatiu perquè parlarem de tot el que està passant al Congrés. Les notícies, la veritat és que no són molt bones. Resumint una miqueta, doncs, ahir va haver-hi una sèrie de votacions. Aquestes votacions no van reeixir. Els partits polítics no es van posar d'acord. I, bueno, què ha passat? Doncs que no s'aproven els dos decrets que ajudaven, sobretot a les famílies més vulnerables. Regulava el tema del lloguer. I bé, ens hem quedat en el limbo. La gent s'està manifestant a Madrid, a molts llocs. Avui sembla ser que serà un dia de moltes mobilitzacions, no? I a més, és possible que el senyor Pedro Sánchez hagi de convocar eleccions perquè s'ha quedat, com es diu, amb el cul a l'aire. Senyor Guillem, vostè que és tan reivindicatiu, com viu aquesta situació?
5: En realitat estic molt orgullós del que està passant. Perquè
0: estàs orgullós?
5: Feia falta. Uh-huh. I al fi hem aconseguit sortir als carrers per un motiu just, per uh-huh. totes. I, bueno, no, doncs, crec que és hora de que ens escoltin, és hora de que l'habitatge estigui a la veu de tots i que és molt important que es regulin els lloguers, uh-huh. que es facin molts més pisos de protecció oficial i que realment es parli es facin uns decrets no com els anteriors, que deixaven molt que desitjar, sinó que siguin totalment justos per totes les espanyoles i espanyols.
0: Realment hi havia limitacions a determinades compres massives d'edificis per part de grans fons, uh-huh. els fons voltor, no? Los fondos buitre, i mesures relacionades amb l'habitatge i incentius fiscals. Tu què creus que ha passat a Junts per votar en contra?
5: Bueno, la veritat és que no s'entén el que ha passat a Junts, perquè va participar a la creació dels decrets, a més va posar el punt, no, de l'ajuda als petits...
0: Llogaters?
5: Sí, exacte. Llavors no s'entén perquè collons s'ha votat en contra, perquè només amb ells ho hagués sortit. Uh-huh. Llavors, un altre cop s'ha vist... que és la veritable dreta catalana.
0: I a més, s'ha fotografiat, entre cometes, amb PP i Vox.
5: Uh-huh. Com una vegada més.
0: Sí. 178 vots en contra, 172 a favor, per tant, s'ha tombat aquest doble decret. I bé, penseu que anirem a eleccions, companyes?
2: No sé. Jo, a veure, jo sempre comento que els polítics... jo estic totalment desenganyada dels polítics, no? Perquè a nivell aquest, tan alt, perquè jo crec que només volen allò de quítate tu para ponerme yo, no? Llavors no fan res, perquè jo crec que ara era un moment de que es posessin d'acord perquè sortís endavant això. Que és poc, estic d'acord, però s'ha de partir d'un punt. Doncs si partim d'aquest punt i això ja soluciona alguns problemes i després continuem. Però per què no es posen d'acord? És només per dir no. Podemos i Podemos no. Vox i PP és per dir no. Perquè igual ells també pensen que hi ha coses que poden ser bones, perquè és dir no.
0: És a dir, que...
2: És dir la contrària.
0: Ells estan demostrant...
2: I ara, junts, sí. Igual.
0: Estan que demostrant que estan a favor del que està passant actualment. Lloguers sí. altíssims,
2: sí, sí.
0: desnonaments a persones vulnerables, no?
2: Sí.
0: O tot ho fan per, entre cometes, fotre al govern?
2: Sí, jo crec que sí. Jo, per això el que dic jo, quítate tu pa ponerme jo.
0: I faran el mateix.
2: O sigui, i faran el mateix o no faran res, mm-hmm. però ja jo te habré quitado de ahí, ara me habré puesto yo... Porque yo digo, a ver, si tú, si surge el Feijóo y digo, bueno, es que nosotros tenemos una solución, bueno, aplícala ya.
0: Dona la idea.
2: Dona la idea, aplícala, y después ya... No.
0: No,
2: yo tengo una idea que ya la faré cuando yo estigui, pero ahora no, yo no t'ajudaré. Jo crec que els polítics s'haurien de posar d'acord per fer coses bones pel país... I no només per això. I el
0: aquí,
2: que faltava ja era junts.
0: Aquí l'únic que fan és mirar els seus interessos.
2: Només.
0: I l'únic que està perjudicant-se és el poble, la gent.
2: Sí.
0: Que fàcil seria que qui està governant ajudés a la gent.
2: Sí.
0: I no ho estan fent.
2: No, no.
0: Aquí jo veig el Guillem molt indignat, la Fina també. Què penseu, les altres companyes?
4: Jo és que... mal m'està dir-ho, però jo m'he des... Sí que escolto mitjans, però m'he desconnectat.
0: Per què? No,
4: perquè estic...
0: cansada.
4: Estic cansada, estic agobiada. Va passar una mica com amb tots els respectes, salvant les distàncies. Va passar una mica com amb el Covid, que al principi i venga. No ens en sortirem.
0: D'aquesta manera,
4: no. No ens en sortirem, però és que de res. Vull dir... No, tot és com... Saps com quan et toca la loteria, que és per tapar forats? Doncs pues fas un forat, ho tapes una mica amb pintura, ve el següent, ho tapa i posa la seva capa. Surt una altra, posa la seva capa. I al cap i a la fi, tot està igual. I hi ha temes que bueno, que estan en el limbo. I van... I, no sé...
0: Sí, sí.
4: No sé, perdoneu.
0: Laura?
1: Sí, és una mica el que heu dit, no? Que sembla ja fa molt de temps que els polítics que estan allà perquè el poble els ha votat, o sigui, no miren pel poble, miren pels seus interessos i per dir-se retrets els uns als altres i per embutxacar-se diners. I crec que la seva funció és cuidar el poble i, sobretot, cobrir les necessitats bàsiques, com és, en aquest cas, la vivenda. És la vivenda, és l'educació, és la sanitat, o sigui, les coses bàsiques estan com, bueno, no? Això que deia la... Posem una capa, no? Hi ha un forat, però si tu no arregles la base, el problema continua.
0: No sé, els joves... em dieu que habitualment no parleu d'aquestes coses a classe... Com ho viviu vosaltres, els que sou més joves, que esteu ara a l'ESO, per exemple?
3: Jo, és veritat que molt informada tampoc estic del tema, mm-hmm. però l'únic que puc manifestar és indignació absoluta per veure com funciona un país que em depara en el futur
0: sí.
3: i en el que probablement jo no tingui veu per fer res, per canviar això. Perquè és dolorós veure com en un país les persones que estan allà, perquè com heu dit, les han votat, fan el que ells volen per als seus interessos propis i no pensen en les persones que hi ha darrere i les que patiran les conseqüències de les seves mediocres decisions. Aquest és el problema, que no estan pensant en el poble, no estan pensant en les noves generacions que els espera un futur on serà impossible independitzar-se. No ho estan pensant. Només els interessa que ells mateixos ara mateix els interessa això o els interessa l'altre. Jo tinc una solució, però no la diré perquè així quan jo arribi ja ho faré. Sí, clar, i si no arribes, què?
4: Aina for presidenta.
2: Sí, sí, sí. Jo volia comentar, jo he estat a Madrid aquests dies.
0: És veritat.
2: I he viscut tot això. I estic molt orgullosa de la gent jove que han anat allà. Jo passava...
0: Perdona,
2: no sé quantes...
0: amb ganivets
2: no, no,
0: i
2: no,
0: amb adoquines,
2: no, no, no, no. Això,
4: veure,
2: això, no, mira.
4: Tu què has vist, en
2: mira,
4: realitat?
2: Jo
4: què has
2: passat, he passat moltes vegades per allà, perquè justament quan jo vaig a Madrid, jo em quedo en una pensió allà al costat de la Puerta del Sol, i per tant he passat moltes vegades. I ens hem parat moltes vegades, el meu marit i jo, a mirar i a observar la gent. Allà els joves estan... parlant, asseguts, en grups, inclús hem passat en el moment que estàvem dinant, perquè hi ha una taula molt grossa, doncs hi ha gent que està servint, i l'altre va amb el seu plat, li dona, li para. Jo no he vist ganivets, com s'ha arribat a dir. Ja. Les tendes de campanya estan, és veritat, amb un adoquín o amb ampolles d'aigües de 5 litres per aguantar.
0: Clar.
2: No? I les taules, doncs, igual, doncs, hi ha un mantel, no sé com es diu, doncs, està aguantada, potser, amb una ampolla aquí i una altra ampolla allà. Això és mentida. Però, i és perquè la gent jove, que jo crec que ja també tocava, no?, que s'han rebel·lat, que han dit, vinga, aquí estem nosaltres, vinga, cada dia més i cada dia més i cada dia més. Per mi ha sigut fantàstic. Això que jo hi he anat de
0: turista, no?
2: Sí, però jo he anat de teatre i de totes aquestes coses, però clar, he viscut aquests dies això i m'he trobat amb diferents manifestacions. Bueno, la primera perquè la primera no em va agradar gens perquè era de Vox i PP, i allà deien, bueno, tornàvem a cantar el Cara al Sol, o sigui, jo deia, Déu meu, com és possible, no?, tornar a escoltar aquestes coses ara, i com Franco se vivia mejor. Bueno, el meu home em va dir, te pegaran, perquè hi havia una noia jove que va passar pel meu costat i no sé, viva, no sé què, con Franco se vivia mejor. Tu què saps?
5: Claro, la nana jove ho sap.
2: Tu què saps?
5: Digo, mira, jo
2: com que estava tan
0: esprenyant... Vas parlar amb ella?
2: No, però passava i dic, però tu què saps? I el meu home m'agafava, dic, mira, como entren estos, tu marido te va a pegar un hostión. y que no vas a poder responderle. Mi marido, te van a pegar. Ahora, una cantidad de donas.
0: Dones, no?
2: Sí, però moltes, moltes dones joves. I clar, després ja m'he trobat amb la Puerta del Sol, també de joves, i després m'he trobat una manifestació que venia també, que són ells mateixos d'aquesta gent de la Puerta del Sol, perquè va entrar el Vito Quiles i l'altre, el seu company, que no sé com es diu.
0: No, ni ho sé.
5: L'Andongo.
2: L'Andongo, anaven pujant, i jo estava a prop de Callao. I vaig veure que venia molta gent, i dic, ostres, i bueno, i era l'Andongo aquest, rient de la gent, i clar, la gent tranquil·lament, sí. O sigui, aquí tothom cap a la manifestació, i aquí ell i dos més,
0: yeah.
2: ¿Vale? I no li deien a aquest senyor res, o sigui, que estava callat, estava provocant, i l'endemà surt el Vito Quiles, igual, a la mateixa posició, també provocant, que se'l va tenir que endur la policia.
5: Que tenen una hòstia bona, aquests dos, eh?
2: Home, que aquesta gent no, ni, han sigut... Com pot dir l'alcalde i l'altre, que no sap ni on té la cara, que allò és violència? Si la gent anava super, super tranquil·la, clar, protestant, però protestant sense ficar-se amb ningú.
0: A mi em recorden cada cop més el Trump. Tota aquesta gent em recorden cada cop més a les mentides que diuen. És que no m'ho puc creure. No sé, jo sempre des de petit he estat en contacte amb les notícies, la política, m'agradava i tot això. Però el que està passant actualment, d'aquestes mentides que diuen... És que diuen mentides.
2: Sí,
0: pots tu després en una classe amb nens dir-los heu de ser bons, us heu d'ajudar els altres, heu de treballar en equip, hem de dir la veritat, d'ajudar-nos... Si després tota la societat és una porqueria.
2: Sí, però aquí jo crec que tota aquesta gent que s'està manifestant ara a les places, que han començat per la Puerta del Sol, jo et dic, jo estic molt orgullosa d'aquesta gent jove que han donat aquest pas. Era imprescindible, perquè si no aquesta gent se n'enriuen de nosaltres contínuament, perquè un dia s'aixeca i se li acudeix dir una tonteria i si ningú li diu res, vinga, continuem, no? Doncs jo, de veritat, que estic molt, molt... molt contenta.
5: I també, no?, el recolzament que li estan donant les veïnes de la mateixa Porta al Sol, no?, i de voltant, no?, d'allà al bar i les letres, que, ostres, que realment, no?, diuen, és que fa falta, no?, i gent que té la seva casa pagada i tal, però diu, és que igualment, tinc nens, tinc fills, home, i conec molta gent que realment fan falta aquests decrets.
0: Hem de pensar en totes les eines que vindran en el futur.
5: Clar.
2: Sí. I quan diuen que les botigues, que això afecta, doncs, pues, les botigues estaven plenes de gent, eh?, perquè jo estava precisament al centre i les botigues estaven plenes de gent, totes les botigues, la gent entrava, sortia, comprava. Diuen que no, que això està ara perjudicant els comerç.
0: Sí, igual que en el Covid, que no van tancar els bars i tot això per mantenir els negocis i després...
5: I també volia recalcar el maltractament que estan patint durant les nits. no?
2: Ah, sí?
5: De,
2: veritat, sí, home. Sí.
5: Clar, és tan, el, bueno, clar, hi ha molta gent que el dia següent ha d'anar a treballar, doncs cada 15 minuts d'una a 7 del matí estan les campanes de la Porta del Sol allà... Tocant. Sí, sí. Molta, i de tant... No, l'altre dia em deia una amiga que mínim 3 vegades el cotxes de policia amb la sirena donen voltes. Ah. Igual no, igual a les 3 del matí te'ls trobes.
0: Clar, diran, molestar-lo, molestar-lo, a veure si se va, no? Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, sí, com sí, està sí. la cosa. Mm. Doncs mira, portem molta estona escoltant de fons una musiqueta molt maca, i és que la setmana passada finalment vaig poder anar a veure La Bola Negra.
5: Ah, mm. Ah, quina enveja.
2: L'he vist a Madrid.
0: L'has vist a Madrid? Sí. A Madrid.
2: Sí.
0: Doncs em va encantar la pel·lícula, va ser fantàstica, va ser emocionant.
2: Sortien, quan va acabar la pel·lícula, allò que et quedes allà fora una mica, no? Sortien molta gent, joves, molts plorant. Joves.
0: Sí, sí, molta plorant. Gent nova. Vaig anar amb les meves dues filles i la meva dona, i les meves filles van emocionar-se.
2: Sí, sí, sí, sortien plorant, eh? Nois, noies, plorant, sí.
5: Tu bueno, vas, no, no es... tu vas plorar al final?
2: No, jo no, però me va faltar poco.
0: A mi em va emocionar molt, i hi ha escenes sí, que tenen una... A tu que t'agrada la poesia, tenen una... Com es diu? Poesia visual
2: sí.
0: increïble. Sí. Tenen una sensibilitat aquests dos nois, el, sí. a Los Javis.
2: Sí, que, sí, és veritat.
0: Han fet moltes pel·lícules esbojarrades, que ho vam comentar la setmana passada, però aquesta té una sensibilitat... Sí. A mi em recorda algunes pel·lícules que he vist al llarg de la meva vida, i ells ho han reconegut.
2: Jo també, aquest, però, és que aquest cap de setmana ha sigut alegre i trist. Bueno, trist no, perquè és important. Vaig anar a veure també la... Que per això vaig anar...
0: L'òpera.
2: No, sí, això t'he anat també. Però no, La Rosa 14.
0: Què és esto, La Rosa
2: 14? La Rosa, heu vist les 13 roses?
5: Sí.
4: Ah, sí, sí, eh? Sí, sí.
2: Doncs La Rosa 14 en...
5: Aquesta no surt a la pel·li.
2: En teatre. No, no, era l'estrena. Era l'estrena. I vaig anar a veure La Rosa 14. Allà sí que també em vaig emocionar.
4: I de què tracta, Fina?
2: De La Rosa 14 era una de les roses que no van matar, que va quedar la més jove.
4: Ah, vale.
2: La més jove.
5: L'única, no?
2: Sí, sí. Van matar 13 i la una que va quedar que no la van matar. I ha sigut la que ha transmès tot això.
4: Perquè sempre se n'ha parlat de les 13
5: roses. S'ha posat la pell de gallina, que va...
2: Sí, sí, perquè elles deien que no s'oblidi això que m'ha passat a mi, que no s'oblidi això que m'ha passat a mi, que no... I llavors aquesta, la Rosa 14, va continuar amb això.
5: A més, perquè va viure molts anys, no?, aquesta dona, em sona.
2: Sí, sí, sí, sí.
5: Que això també, no? Hi ha molta gent de franquisme, no? I d'altres barbaritats que duren molt.
2: Sí, sí, sí, la veritat, sí.
4: I sorprèn una mica que han anat al llarg dels anys, sobretot aquests darrers anys, sortint temes, no?, sí. del franquisme, que estaven sí. allà com amagats.
2: Sí, sí.
4: I hi ha, per exemple, tot el tema del patronato de la mujer,
2: sí.
4: que també, jo la primera vegada ho he sentit i dic, això sí, no s'havia sí. parlat mai, no? Sí, i ara sí. comencen com a sortir testimonis de tot el que va passar i les coses que no sabrem.
5: Que no, i molts escrits, no?, que s'estan descobrint, de clar, molta gent ja no estava... Mm. És que et deixen amb la pell de gallina, dient sí. com pot ser que això passés a aquest país.
4: Sí, igual de casos de metges que... Bueno, que feien experiments amb...
2: Sí, sí, sí.
4: Amb
2: sí,
4: persones.
2: Sí, amb persones, sí.
4: Així sí, que sí. això recorda una mica...
2: Això el que és una mica trist és que no... I ara sí que es comença a parlar, però anys abans les famílies no explicaven res. Mm. Llavors, per què? Per vergonya, per por... Més que tot, jo crec que per vergonya. Bueno, quan estava en Franco, per por. Però després, per vergonya. La gent no explicava res del que havia passat a la seva família.
5: Jo, el meu avi, a dia d'avui, poc, i van matar dos germans.
2: Sí, sí, sí, jo tinc un cas familiar de la part del meu home que mai... L'única cosa que se sap és perquè una tia ho ha explicat, però els germans de la persona...
5: És que a més eren èpoques, no?, que no es podia fer res.
2: No.
5: Jo sí que recordo, no?, que m'ho va explicar més d'un cop el meu avi, quan, que el, per escoltar la passionària, s'amagava, no?, sí. on podien, i eren dels de confiança, no?, sí, perquè sí. No es podia, era superil·legal.
2: Sí.
5: I clar, tot allà tots, no?, i comentant-lo i tal... És que és impensable amagar-te per escoltar la
2: sí,
5: ràdio.
2: Sí, sí, sí.
3: Sí, bueno, tot això perquè vingui una nena de 15 anys dient que con Franco se ve
2: sí, vivia mejor. Sí, que sí, vivia mejor. Per això jo aquella, mira, jo li hagués... Però bueno, clar, tampoc... Llavors et poses al costat d'aquesta gent violenta, no? Però et donen ganes de dir, però bueno, però tu que tens...
6: Tu què saps?
1: Jo crec que s'haurien d'informar, no? I sí. llegir més i veure, no sé, documentals, pel·lícules, sí, sí. llibres, llegir llibres de... Aquest estiu vaig llegir La península de les cases vacies, sí. que sé que alguns l'heu llegit,
2: sí.
1: i al principi vaig pensar, mare meva, aquest noi, això és una bogeria, però és que em va encantar el llibre. O sigui, sí, sí. No volia que s'acabés. No volia que s'acabés. És que és, no sé, molt maco, no? I és un noi que se l'ha criticat molt perquè diuen que Nubes parla dels bàndols, però que no és cert. No és cert, parla dels dos bàndols i tots dos van fer coses lletges, no? Uh-huh, sí. Però el que ell diu, no oblidem qui va començar això i qui ho va acabar. Uh-huh. O sigui, quan es va acabar la guerra, què va passar, no? O sigui, se l'ha titllat molt de...
5: Ja quan es van matar republicans, clar, ja quan es van matar feixistes.
4: Però això és com el maestro que prometió
1: també, amat. També, un altre.
2: Que maca aquesta pel·lícula,
1: preciosa.
2: També.
4: Vull dir,
1: molt, sí. molt maca, sí, sí, jo també.
4: I se la van, hi va haver gent que se la van carregar, que deia que no, que això no va ser així. Que...
2: No, que va.
4: I els del poble estan encantats.
5: Tenim una trucada, no?
0: Bueno, abans de passar la trucada, relacionant-ho amb la que esteu explicant, a Parets es podrà veure una exposició de la Segona República. Des del dia 8 d'octubre es podrà veure una exposició La Segona República a Parets. I s'hi exposarà la làpida trobada per Maria Àngels Massaguer a Parets que la Legió Còndor va fer col·locar en memòria dels dos soldats alemanys morts el 28 de gener del 39 al final de la Guerra Civil Espanyola. És a dir, que... Aquí també tenim una història, i de la qual estem parlant. M'encanta parlar d'aquests temes. Però, com hem dit abans, la Mireia s'ha posat en contacte amb un fotògraf que, bueno, que té un currículum bestial, perquè no només se fa fotografia, fa
4: Correcte.
0: Moltes altres coses.
4: Sí, sí, sí.
0: Ens el presentes tu, Mireia?
4: Bueno, sí. No té gaire... Bé, té molt a presentar, però, com el seu cognom indica... Es diu Sergi Càmera, i res, jo el vaig descobrir per un reportatge, com li vaig dir amb ell, el vaig descobrir amb un reportatge, amb un dels reportatges que feia Antoni Tortajada al Canal 33, i vaig pensar, ostres, i no recordo ben bé de quin any era, però vaig pensar, uau, això és de vigent actualitat, això ho hem de portar al punt de trobada, i el senyal és que li vaig escriure un correu electrònic, que va contestar imminentment, la qual cosa li agraeixo moltíssim, i res, el tenim ja, Miquel?
0: T'està escoltant.
4: Hola, Sergi.
7: Hola, bon dia.
4: Bon dia, moltíssimes gràcies.
7: Gràcies a vosaltres.
0: Com estàs, Sergi?
7: Molt bé, molt bé. Bueno, traient una mica tot el que està passant al món i tot el que està passant aquí al nostre país i tot el que està passant amb el de la vivenda, no?
0: Sí, portem mitja hora de programa parlant bàsicament de tot el que està passant a Madrid i de tot el que va passar ahir a la nit quan finalment no es van aprovar els dos decrets i, bueno, tot ho estem relacionat amb moltes coses que passen i bé, doncs sabem que tu ets molt conscient, estàs molt conscienciat amb la societat, amb les desigualtats, i bé, la Mireia doncs vol fer-te una sèrie de preguntes. Mireia.
4: Bueno, jo i els meus companys, per favor, eh?
0: Evidentment.
4: Per favor. Doncs no sé quants anys fa que fas fotoperiodisme, Sergi?
7: Bé, jo vaig començar amb diaris locals aquí a la comarca d'Osona, a Vic. Jo soc de Vic i vaig treballar amb diaris locals durant 6 anys. I vaig dedicar-me al món de la premsa local i després ho vaig deixar per tirar-me una mica a la piscina perquè veia que no podia...

0: en negatius, o que es diu ara analògic, però eren els negatius. I clar, això representava abans, era cada que rebia uns diners, revelar-los, canejar-los, no? No és com ara, com el digital. I normalment els freelancers viatgem amb pocs diners i vaig marxar amb 14 carrets, amb els pocs diners que tenia, i es va convertir en un treball de 10 anys, després amb més de 30 viatges a la banda i banda de la tanca de Melilla, que ha acabat amb un llibre editat per l'editorial Blumen, no?, que es diu Negro, 10 anys de vulneracions a la tanca de Melilla. I 11 entremig també he anat fent treballs a Ceuta, i a diferents fronteres, he treballat a moltes fronteres d'Europa i del món documentant vulneracions de drets humans a les fronteres.
1: Sí, la veritat és que la portada és ben negra, també, del llibre, eh?
0: Mm. La veiem. Totalment, sí, sí. Volia utilitzar aquesta paraula perquè, bueno, vaig seguir, perquè normalment els veiem quan, no?, quan els veiem aquí en Pateres, que estan arribant al rebedor de casa nostra, no?, però aquesta gent porten, abans d'arribar aquí, i que els veiem que estan intentant arribar, doncs han fet un llarg viatge. Molts han passat 4, 5, 6 anys abans d'arribar a les costes de Marroc per poder travessar o per poder saltar la tanca. El que té diners ho fa més ràpid, i el que no té tants diners, doncs hi ha gent que treballa durant un any en alguns països, Argèlia, continua el viatge cap a Marroc, treballa, i quan té alguna cosa de diners, doncs decideix fer el salt cap a Europa. Però també s'ha de dir que a la tanca de Melilla no hi ha màfies, perquè són la gent que tanca, salta la tanca directament, són persones que no tenen diners, perquè si tinguessin diners podrien pagar entrant amb motos d'aigua o amagats a dins un cotxe, no?, pagant 2.500 euros. O sigui que a vegades quan ens diuen les màfies que hi ha darrere aquesta gent que salta la tanca, sí que hi ha màfies per altres bandes que utilitzen aquestes persones, no?, la desesperació d'aquestes persones que normalment no poden viatjar amb un visat i, clar, apareixen agències de viatges il·legals, no?, que s'aprofiten d'aquesta gent i que normalment han de pagar el triple i el doble que si agafessin un avió normal com nosaltres.
1: Sergi, on eres tu quan va esclatar la crisi de Ceuta? Com la vas viure?
0: Bé, bueno, jo vaig estar a punt d'anar-hi uns dies, perquè normalment a l'estiu sempre hi ha entrades de gent nedant, eh? Vull dir que no és una cosa d'ara, el problema és que ara hi ha hagut milers de persones, no? Jo estava per aquí a Catalunya, el que passa que tenia altres feines, no vaig poder-hi anar perquè estava acabant de fer altres coses. Sí que hagués volgut anar, però en aquest cas no vaig poder-hi anar.
2: Doncs, Sergi, va agradar molt en el reportatge que comentàvem abans a l'inici de l'entrevista, que, corregeix-me si m'equivoco, que no recordo les paraules exactes, que deies que tu anaves a fer les fotografies, però que veies la crua realitat i que després tornaves cap a casa. Com vius el trasbals aquest de les dues realitats?
0: Sí, bueno, a vegades diem a la realitat, no? Tornem de vacances, allò, tornem a la realitat. Bueno,
2: correcte.
0: De realitats n'hi ha moltes,
2: sí,
0: no?
2: Sí, sí,
0: sí. Depèn del... Sí, sí, no vull dir això, no? És difícil, a vegades, clar, evidentment t'endús el cap psicològicament, t'endús moltes històries de moltes persones que coneixes, i com ara, no?, ara tinc un company que ha estat a Ceuta i ha publicat una imatge de quan marxava amb el ferri, no? N'hi ha que som privilegiats, però podem anar a molts països del món, no?, amb el nostre passaport, el passaport espanyol, podem viatjar a molts països del món. En canvi, si tu tens un passaport de Burkina Faso, és molt difícil que puguis viatjar, no? És donar-te compte dels privilegis que tens, no només per viure en una societat més rica, en teoria, diguéssim, i pels avantatges que tens només pel tenir un color de pell, no? Per ser de color blanc, no? Perquè hi ha moltes persones que tenen un altre color, ja només pel fet del color, ja moltes vegades els paren a les fronteres i els interroguen i els fan tirar enrere només pel fet del color de pell, no?, que a nosaltres no ens passa.
3: Doncs sí, la veritat que hi ha massa racisme. I, Sergi, com va ser el primer cop que vas anar? Com... No, deies que ho vas fer com de pressa i corrents? Quan vas arribar...
0: Sí,
3: com...
0: bueno, el primer cop que vaig anar a Melilla va ser totalment així, instintiu, no? Tot el contrari que et recomanen als cursos de periodisme, d'allò que has d'anar en contactes, que has d'anar preparat, no va ser agafar la bossa, em va vindre algú que et digués d'anar-hi, i allà mateix em vaig espavilar, vaig poder... Al principi vaig treballar al cantó de Melilla, que són 12 quilòmetres el que fa la tanca, i anava recorrent la tanca, però vaig veure que era una mica difícil fer-ho des del cantó espanyol, i vaig decidir, doncs,

0: penso i me'n vaig amb aquestes persones que salten la tanca i els demano a veure si em deixen estar amb ells. I així va ser, vaig travessar la de la frontera, vaig pujar a la muntanya allà quan hi havia els grups de subsaharians que estaven dormint a la muntanya, malvivint, i a les nits intentaven saltar la tanca i vaig parlar amb ells, vam fer una reunió de comitè i van acceptar-me i vaig estar una setmana després amb ells, convivint amb ells, menjant amb ells, dormint amb ells i baixant cada nit a la tanca amb ells. No?
1: I com et van rebre? No, a l'hora de... No, de ostres, bueno, vinc aquí, vull fer unes fotos...
0: Sí, al principi bueno, vaig rebre una mica tota la ràbia contra Europa, no? Perquè aquestes persones... Hi ha molta gent que ha aconseguit entrar diverses vegades a Melilla ja, però han sigut expulsats, no?
2: I tornen a repetir.
0: Sí, i tornen a provar-ho. Han sigut expulsats 6 i 7 vegades. Vull dir que han arribat a territori espanyol, però la Guàrdia Civil els ha agafat, han obert la porta i els han retornat, no? Cosa que en teoria és il·legal, però s'ha fet. S'ha fet moltes vegades, i aquest és el problema, no? Molts són joves, molts diuen, per mi, dormir a la muntanya, aguantar el fred, aguantar que la policia vingui, la policia marroquí, i ens foti cops de porra i hagi de córrer, per mi no és gaire res, però psicològicament és molt dur per ells, perquè ja han entrat, ja han aconseguit entrar a Melilla, però els han retornat, i molta d'aquesta gent té depenent de la seva família, no? Perquè molts els han dit, agafa, la família reuneix diners, i tu vas a viatjar a Europa per poder salvar la família, i tenen aquesta pressió, i el que intenten és arribar ràpid a Europa i poder treballar i enviar diners, no? I clar, quan veuen que no ho poden aconseguir psicològicament, això els ha fet més mal que no pas la part física.
3: I, com tu mateix dius, és una càrrega psicològica important per ells, però tu estàs convivint amb ells, llavors, en certa part, com vius això de sentir la seva càrrega? Com, és a dir, t'ha afectat psicològicament o la teva salut mental veure la realitat des d'un punt de vista tan proper?
0: Bé, bueno, afecta, sí, d'alguna manera, evidentment, portes, vas carregant una motxilla, però bueno, jo crec que forma part de la feina, com sense voler-me comparar amb els metges ni amb els bombers, no? Vull dir que també es troben, jo no m'he trobat en una situació molt greu de morts, bueno, a part de que quan vaig estar amb l'Operans, que vam estar en una missió que van morir 6 persones ofegades davant nostra, quan es va obrir la barca, i van caure tots a l'aigua, entre ells un nadó de 6 mesos, que ja sí que va ser una situació molt dura, amb cadàvers per la coberta, tot un desastre, no? Però, bueno, finalment penses, es van poder salvar 256, malauradament 6 no van poder ser, però, bueno, penses que sempre hi ha una... És com posar tirites, no? Hi ha algú que ajuda a arreglar aquests problemes, no? Com les ONGs que treballen al terreny, no? Gent que es dedica a salvar les persones al mar, no? Encara que hi hagin... O com ara també vaig fer una exposició sobre l'acollida sanitària de nens de Gaza, no? Era mostrar una mica el conflicte, la guerra, el genocidi, però d'una altra manera, no? Mirar-ho d'explicar també d'una altra manera que també arribi a les persones, no? Estem molt... Ens bombardegen molt cada dia d'imatges, de totes coses, no? Bombardeix, veiem nens destrossats amb trossos mentre estan dinant, ja quasi bé no ens... No, de tantes imatges que rebem, quasi bé no ens insensibilitzem, no? Sí. No ens afecta, no? A vegades ens afecta més veure 10 foques que s'han mort a l'Antàrtida que no pas 150 persones que s'han mort al Mediterrani, no? Que normalment no en sabem ni els morts. Siguessin 150 persones d'Anglaterra, 450 jubilats anglesos, amb tots els respectes dels jubilats anglesos, segur que haguessin sabut tots els seus noms, els cognoms, on vivien, que eren molt solidaris, que la seva família, tal, no? Vull dir, en canvi, es moren 150 persones de color negre, perquè també han recordat que el blanc també és un color, no? Que a vegades ens diuen a les pel·lícules ombra de color, però no hi ha ningú que digui de què color, no? Vull dir que s'estan utilitzant també aquestes paraules a vegades, no? Que el blanc també és un color, recordem-ho, no? Que home, el color no és el negre, hi ha molts colors a la vida, no? Doncs una mica és això, intentar... Jo crec que la fotografia té un poder per conscienciar. Jo crec que és una arma de conscienciació massiva, perquè bueno, hi ha exemples, no? Com si han vist la pel·lícula Mediterrani, de l'Òscar Camps, com es va fundar tota l'organització de l'Open Arms, tot sí. Va ser a partir de la fotografia de l'Ailan, no? Aquest sí. Senyor va veure una fotografia, i aquesta fotografia va ser el que el va fer aixecar del sofà i que el va fer moure.
2: Aquella imatge ens va moure a tots, a molta gent.
0: Sí, però bueno, aquest senyor va decidir, mira, me'n vaig, jo soc socorrista aquí a Barcelona, aquí només faig que socorre 4 turistes borratxos que es tallen el peu o el que sigui, doncs va decidir agafar i marxar, i ara ha creat una ONG que ha salvat milers de vides. Hi ha casos d'històries, conec un company que va publicar una història d'una nena a Ruanda que volia estudiar a la universitat però que no podia, i es va publicar a La Vanguardia, i ràpidament un senyor anònim, que no va voler donar el seu nom, es va oferir per pagar tota la universitat d'aquesta nena. Vull dir que hi ha la fotografia i les històries ajuden a conscienciar, no canviarem el món, perquè tampoc és el que ens toca, no? Si no ho fan els que governen, no farà un pobre fotoperiodista de Vic, però sí que crec que pot arribar a conscienciar i a canviar les consciències de moltes persones sobre la mirada que tenim de les persones migrants, refugiades, no? El problema és que ara s'està criminalitzant ja només pel fet d'intentar migrar i d'intentar refugiar, buscar una vida millor per la teva família, no? S'està criminalitzant a la persona migrant que ve a buscar-se la vida i intentar donar una vida millor a la seva família, no? A part que estem subcontractant a països tercers, no? Com ha passat ara a Marroc, i per això ha passat, no? Perquè a Marroc, el dia que vol, com que tinc el control de la immigració, te l'obro, et tenc l'aixeta quan vull, no? Tots aquests països limítrofes de la frontera amb Europa se'ls ha subcontractat, no? Es fan de porters de discoteca de la nostra gran festa europea perquè ens parin els immigrants. Tant ens fa com ens els parin, encara que els matin, és igual, mentre no passi a Europa no passa res. Però, clar, llavors tens aquests problemes que has d'anar, no? Si subcontractes, has d'anar pagant aquests països perquè et facin de policies de la immigració, no?
2: Doncs la veritat és que, tal i com parles, a través de les teves paraules, segurament les teves fotografies reflexen molt bé els teus pensaments i les teves emocions. Un plaer haver-te tingut aquí.
4: Doncs
0: moltes
4: sí, ja et dic, Sergi, em va super sorprendre la teva rapidesa que m'has contestat. T'ho agraeixo moltíssim.
0: No, gràcies a vosaltres. Jo intento sempre contestar ràpid. Perquè
4: no, però ja et dic, penso, ostres, no em va donar temps ni de reaccionar. Dic, els vaig dir als companys. Companys, que tenim el Sergi, que tenim el Sergi. Bé, doncs...
0: Estava en aquell moment, treballant amb el mail i això, i em va aparèixer i dic, endavant.
4: Doncs estupendo.
2: Moltíssimes
4: gràcies, Sergi. I quins projectes tens diferents d'aquests temes més així i on t'ho podrem veure o adquirir?
0: Ara estic movent l'exposició que vaig fer al Palau Robert, que ara està a Valls i anirà recorrent diferents llocs de Catalunya, l'exposició sobre l'acollida sanitària de nens de Gaza, no? L'explica les tres històries de dues nenes i un nen que han estat acollits en hospitals de Catalunya, de Gaza. I també estic treballant en un tema sobre... Bueno, jo soc d'Osona, la comarca d'Osona es maten 30.000 porcs cada dia, tot el que comporta mà d'obra barata, migrant, no?, que mal viu, i tota la contaminació que genera aquest negoci del porc, no?, s'ha basat una economia del porc, i clar, tot això ha comportat que s'estigui contaminant les fonts, els nitrats i tot això, no?, i estic fent un treball per parlar una mica d'això, no? No de dir no volem porc, però fins a quin punt podem anar ampliant la cabana porcina només per crear negoci, no?, i amb tots els problemes ambientals i socials que comporta tot això.
2: Sergi, m'encanta tot el que ens estàs explicant, és fantàstic tot el que fas i la teva mirada crítica, fins i tot a la teva mateixa comarca. Ha estat un plaer realment tenir-te al nostre programa, et donem les gràcies, tot l'equip del Punt de Trobada Parets, i bueno, fins a un altre, perquè ja saps, aquí tens el micròfon obert per quan ho desitges.
0: Quan vulgueu vosaltres, moltes gràcies a vosaltres per estar treballant avui el dissabte i fer ràdio i comunicar. Moltes gràcies.
2: A tu.
1: Adéu-siau. Gràcies, Vallu.
5: Punt de Trobada Parets, els dissabtes a les 10 del matí. Opina sobre temes d'actualitat a RAC 107. Participa trucant al 93-573-8188 o enviant una nota de veu al 677-2315-74. Els dissabtes a les 10 tens el teu punt de trobada a Parets, a RAC 107.
2: Bé, doncs són gairebé 3:15 del matí i la nostra companya Lídia també ens ha d'explicar cosetes, que avui està una mica malalta.
6: Molt bon dia, benvinguts un dia més al programa de Punt de Trobada. Res, us faré 5 cèntims d'uns consells que us vull donar de cara a la tardor amb els animalons. Tant gossos com gats tenim que tenir en compte una cosa. Ara, com que marxarà la calor, que encara fa calor, però ja es nota una mica la fresca a les vespres i als matins, tenim que vigilar perquè amb les calors i a les altes temperatures els paràsits moren. Però ara començaran a haver molts paràsits de nou. Llavors és el moment de posar antiparasitaris tant a gats com a gossos. Hi ha moltes varietats, hi ha pipetes, hi ha cullers, hi ha productes naturals, però es tenen que protegir els nostres animalons. També teniu en compte que ara faran la muda. Ara deixaran el cabell d'estiu i tindran molt més cabell per l'hivern, val? Per la tardor. Aleshores, mudaran cabell. Això vol dir que tenim que raspallar molt bé els animalons, tant gats com gossos, perquè no se li acumuli la porqueria que es fica dintre del pèl i se senten més nets i més a gust sense tenir tanta... Perquè quan van pel camp, doncs agafen, se'ls fica terra, se'ls fica porqueria i és important una bona neteja de cabell, raspallar. Avui no puc parlar gaire perquè estic bastant afònica, però bueno, que tingueu molt bona setmana, que vagi molt bé i aigües netes, vols nets i fins la propera. Petons!

0: Temazo, eh?
1: Són la... És la música de Vietnam. A veure, això que diu. Ara. Laura.
2: Hola.
1: Fes-nos viatjar pel Vietnam. Tot això és una mica de guerra, no? Perquè
2: sí.
1: Aquesta era la veu de Robbie Williams.
2: Sí, és una pel·li on ell treballa en un programa de ràdio.
1: Good morning, Vietnam. Good morning, Vietnam.
3: Que ben lligat que ho tens tot, Laura.
2: Ha sigut casualitat, eh? Abans que parlàvem de la guerra he pensat... Us he fet també una mica de... d'això de la guerra, no?, de Vietnam. Però, bueno, sí que us volia parlar, farem una miqueta, del meu viatge que vaig fer al Vietnam. Vaig estar 45 dies, que és el màxim permès sense visat pels ciutadans de l'estat espanyol. Això és molt important que tenir-ho en compte abans de viatjar a un país, veure quant de temps hi podem estar, si necessitem visat, si no...
4: Si no, ja passes a ser il·legal, eh?
2: Sí, perquè pots arribar i que no et deixin entrar.
1: Però 45 dies està bé, no?
2: Està bé.
1: Vas tenir prou?
2: Sí. M'hagués quedat més dies.
1: Sí?
2: Sí. És que dona per molt. És que és un país molt, molt, molt complet. Molta cultura, molta natura, molta història...
4: Molt vietnamita. Poc es parla, eh?
2: Molt interessant.
1: I el menjar també boníssim.
2: I el menjar, la gastronomia, espectacular. La gent molt amable, també.
4: L'aigua també bona, no?
2: Bueno, l'aigua la compres
4: amb
2: l'ampolla i ja està, no passa res. Sí que, ara que dius l'aigua, no? El sud-est asiàtic, l'aigua que es compra en ampolla no és la mateixa que la nostra, no té els mateixos minerals que la que comprem nosaltres aquí. I llavors això et fa que no et donin... El teu cos necessita aquests minerals i no els tens en l'aigua. I llavors moltes vegades has de buscar un suplement.
1: Ah, sí?
2: Sí, unes vitamines, uns electrolits, perquè quan fa molts dies que prens aquesta aigua et notes que no tires, que el teu cos és com que, ostres, no tens energia. Llavors has d'anar, a mi em va passar, has d'anar buscant aquests electrolits.
4: Té més sals minerals? O...
2: No en té tantes.
3: I abans d'anar-hi ho sabies?
2: Sí, ho sabia.
3: Vale.
2: Ho sabia, però perquè també havia estat en una... Em va passar a Tailàndia, que ja ho vaig patir, entre cometes. No?
3: O sigui que no anaves de zero.
2: No. Llavors tu prens l'aigua, vas fent, i després quan dius, ui, avui em trobo molt cansada, deu ser que he caminat molt, o deu ser que quan ja portes molts dies, ja veus que et falta una mica.
1: Uau, quina música més bona, que ens ha escollit la Laura. Els Rolling Stones. O aquesta és sortint una sèrie, crec.
2: Paint It Black. Bueno, doncs comencem per Hanoi, on vaig estar 5 dies, però m'hi hagués estat més.
1: Capital
2: de Vietnam.
4: Estaria encara allà, sí.
1: No es deia abans Ho Chi Minh?
2: Ho Chi Minh era...
1: Saigon.
2: Saigon és Ho Chi Minh. Saigon és Ho Chi Minh. Va ser la primera capital. I després de la guerra i tot, va ser Hanoi la capital. Sí. Doncs Hanoi hi ha moltes visites recomanades des del Museu de la Dona Vietnamita, que no és dels més coneguts, però és superinteressant per veure com viuen el paper de la dona, no? La família, com és el concepte de família que tenen allà. Normalment hi viuen tots junts, pares, fills, nets, al mateix edifici o molt a prop. Hi ha també un temple molt famós, que és el Temple de la Literatura, la presó de Hoan Lo, aquesta també molt interessant, on van tenir soldats americans retinguts. Els americans diuen que els van tractar molt malament, els vietnamites diuen que no, que els van cuidar molt. Bueno, hi ha aquí una mica...
1: No te creas a nadie.
2: Sí. I és molt famosa també el carrer del tren, de Train Street.
1: Ai, ho estava mirant ara mateix, sí. T'ho anava a preguntar. Increïble, no?
2: Que no el vaig poder veure perquè, van tancar durant el temps que hi vaig estar, van tancar i van dir que el tren ja no passava per allà durant un període. Després, quan vaig marxar d'allà...
1: Com a parets.
2: Sí. Com a la Renfe, no? Bueno, és molt famós perquè passa el tren per una via molt estreta i ja vas al costat, llavors aquí hi ha tot un negoci de cara als turistes, no? I, bueno, que sí que passa el tren, que no passa el tren, que sí, que no... Bueno, és curiós perquè la gent s'emporta de record agafant les xapes de les ampolles de cervesa, les posen a les vies, quan passa el tren te la xafa i te l'emportes de record.
0: És increïble,
2: és xuli.
0: Increïble.
2: Però bueno, no el vaig poder veure. Després també és molt interessant tots els edificis que hi ha al voltant de la figura de Ho Chi Minh, que va ser un líder molt, bueno, un líder molt important. Hi ha un museu, hi ha una casa, hi ha un mausoleu. Llavors, dins del mausoleu, en una habitació on entres fent filera en silenci, i hi ha el senyor Ho Chi Minh embalsamat amb quatre policies. La gent va passant, fas la volta, el veus...
0: Igual, sí, que, el, com... igual que el Lenin, no? Que
2: sí, també està... és impactant, però no sé, està com molt ben conservat.
4: Sí?
2: Sí, sí,
4: sí. Fa temps, que està allà.
2: Ja. Bueno, veus, està vestit, veus la part de la cara i les mans, però és, a mi em va impactar molt perquè...
4: Està col·locant encara, no?
2: Eh?
4: Col·locar-ne, no, todavía?
2: Sí, però... Lo...
3: Això t'anava a dir jo. Ara m'ha vingut la imatge de quan vaig anar a Teruel a veure els amantes de Teruel, que vaig, em vaig mereixer i tot. Fa molta, molta impressió? O sigui, pels susceptibles a...
2: Pels susceptibles... A veure, sí. Hi ha una distància, perquè està... O sigui, hi ha... Diguéssim, tu passes per unes escales, dones la volta a la sala,
3: sí.
2: I hi ha prou distància fins on està ell.
3: Vale,
2: i
3: vale, vale.
2: Està en una...
4: Però hi ha cucs o alguna cosa?
2: No, no.
3: No, ja et dic, jo com vaig... És que ara m'has fet pensar quan vaig anar a veure els amantes de Teruel que...
2: Fa com més respecte també pels quatre policies sí. que hi ha allà.
3: Vale, o sigui, fa més respecte pels sí. policies, el... pels goril·les, que per... Vale.
2: I el silenci, no? També molt de respecte i la gent passa en silenci.
0: No deixa de ser un país comunista, no, encara? Mm-hmm. Tot sí. i que s'hagin sí, obert al capitalisme,
2: sí.
0: i
2: el,
0: ja
2: sí.
0: sabem com són els països comunistes.
2: Mm-hmm.
0: Són dictadures, vamos.
2: Sí, sí, sí, sí.
0: I la gent com la veies? La gent la veies
2: molt feliç, amable, tranquil? Molt amable, sí, feliços, sí.
0: Amb les seves motos...
2: Les motos, amunt i avall... O sigui, Hanoi, per exemple, les grans ciutats, són caòtiques, el trànsit és horrible, milers i milers de motos, més que cotxes, però no veus, no vull dir que no n'hi hagi, no veus accidents, com aquí, que veuries un accident cada dos per tres, dos que s'han donat per darrere, un que ha donat per darrere un altre, no? És un caos, jo sempre dic que és un caos controlat.
0: Mm-hmm.
2: Controlat.
0: Home, ja han de ser organitzats perquè van aconseguir derrotar els Estats Units, i això
2: sí,
0: no ho ha fet ningú, eh?
2: Sí, déu-n'hi-do, També això... Us he... Si voleu que en parlem un altre dia...
0: Sí.
2: De,
0: sí.
2: Perquè és que dona molt...
0: Tots els túnels que feien, no?
2: Túnels,
4: hem de dedicar programa a Vietnam.
0: Sí.
2: En què?
4: Hem de dedicar programa a Vietnam.
2: Home, és que dona...
0: O durant molts dies.
2: Sí, jo us aniré fent trossets.
0: Avui una pinzelladeta, però... Mm-hmm.
2: Sí, sí.
0: Dona per molt.
2: Dona per molt, perquè és que és això, que molta història és superinteressant, trista també, no? Perquè, bueno, les guerres no deixen de ser... I bueno, que encara pateixen les conseqüències a dia d'avui.
0: Ja.
2: Us dic quatre cosetes més per visitar a Hanoi. Hi ha moltes pagodes, hi ha molt... tenen influència arquitectònica de molts estils, del Japó, de la Xina, i la veritat és que els temples són preciosos. Hi ha la part de l'Old Quarter, que és el barri antic, diguéssim, on hi ha molts... Bueno, molts negocis d'oficis d'aquests... d'oficis tradicionals. Com a curiositat, doncs, hi ha un cafè molt famós que es diu The Not Coffee, on tenen... Està tot empaperat amb pòsits. Les parets, les taules, les cadires, la gent deixa allà les seves notes.
0: Ah.
2: I el veieu tot decorat de pòsits. És maco, i per prendre alguna
4: cosa... Va posar... Laura ha estat aquí?
2: Estuve aquí.
0: Ho vas posar?
2: Sí, vaig posar dos o tres. Sí, tinc les fotos. Podeu tastar el cafè d'ou?
0: Cafè d'ou?
2: D'ou, sí.
4: Aquell de ir.
2: Sí, boníssim. Hi ha una... diguéssim, la cafeteria més tradicional, la més antiga, bueno, hi vaig anar allà, però hi ha moltíssims jocs on te'l pots prendre.
3: I l'has fet aquí?
2: No l'he fet.
3: T'has atrevit
2: a provar? No m'ha donat temps a pensar.
5: Vam donar la recepta.
0: Com ha de ser un cafè de huevo?
4: És en comptes de la gent, no?
2: Sí, el cafè i l'ou.
4: Clara...
2: Sí.
4: Batuda, no? Sortia.
2: Sí, o directament. Sí.
3: Jo crec que si mires a YouTube segur que et surt.
2: Me l'apunto i la busco.
3: Cafè de huevo.
2: Us envio la recepta i ho proveu.
0: És com la meva mare, quan jo era petita, agafava un ou i s'aprenia.
4: Sí, era culturista, ta mare.
0: No, era su cultura.
5: Sí.
0: sí, me'n recordo, ostres.
2: També podem provar un entrepà molt famós que es diu Banh Mi, boníssims també, sempre molt de cilantro i moltes espècies, o sigui, ells tot el que sigui espècies. També podem provar un foc, és una sopa, una sopa tradicional, i el brou, i la carn, que pot ser pollastre, vedella, i les verdures, i noodles. I llavors això tu fas com tu vulguis.
3: I després quan has anat a un restaurant vietnamita aquí, què has dit?
2: Encara no hi ha anat, no hi ha anat.
3: Vale, vale.
2: Sí que n'hi ha un molt famós a Barcelona, que té pinta de...
3: Les comparacions deuen ser odioses.
2: Clar, les comparacions, perquè s'ha de tenir en compte que el producte, o sigui, clar, la matèria prima no és la mateixa. Suposo que per molt que la importin...
0: No és el mateix.
2: No
0: hi havia menjar fresc al carrer, que te'l podies menjar.
2: Sí, sí.
4: Hi havia food trucks.
2: Food trucks, sí, sí.
0: Puestecitos, no?
2: Sí, la gent menja molt de carrer.
0: Mm-hmm. Sí. I segur.
2: Sí. A veure, tu ja veus. Sempre et recomanen que... Perquè, clar, has de tenir en compte que el seu horari de fer els àpats no és el mateix que el nostre. Llavors, si tu vas a les dues a dinar, però allò està cuinat des de les 12 del matí, ja porta ja dues hores que no està ni en nevera ni en res. Llavors, amb la calor i la humitat que fa...
4: Te la jugues.
2: Doncs te la jugues una mica. Llavors s'ha d'anar amb una mica de vista i dir, bueno, a mi jo vull això, però si m'ho fas al moment, i almenys aquest no... aquesta estona. I ja al final, per acabar, us recomano a Hanoi veure un teatre de titelles que és molt famós, que són titelles d'aigua. Les persones que les manipulen estan a l'aigua. I em va agradar molt, com que som mestra i tot aquest tema, doncs ja em lligava moltíssim. A més, aquí a Palau de Plegamans hi ha el a veure si no ho dic malament, al museu... hi ha un museu de titelles... Que
3: el
2: no sé,
3: MIC.
2: Sí. No, el MIC és un... Penso que és un...
0: És un festival.
2: Un festival.
0: A Mollet.
2: Sí, però això és un... És un museu. És un museu de titelles de Catalunya, ¿vale? Uh-huh, no sé si és el més important o... I llavors tenen uns titelles que són d'allà, de Hanoi, els tenen exposats... La dona em va explicar que els havien comprat durant el Covid, bueno, una història, que si les voleu veure, allà hi són. I és un espectacle molt maco, amb música tradicional en directe, i per acabar us deixo aquest àudio.

0: He de puntualitzar que és a Palau de Plegamans.
1: Sí, a Palau de Plegamans.
0: Uau, quina música, eh? Això per fer ioga. Què volies dir, Guillem?
2: Bueno, també, no, tornant a la mani de la vivenda, que crec que, no, tant a Madrid, a Sevilla, no, a molts punts de l'estat, em sembla que falta una figura molt important. No sé vosaltres com ho veieu, no? Avui ho proposaré, ara que estem aquí en confiança. O sabeu que soc de Greenpeace?
0: Sí,
2: no,
0: sí, sí, sí, claro, claro, claro.
2: Doncs crec que fa molta falta un arponero.
0: Un arponero?
2: Sobretot a Madrid, a la Porta del Sol, durant les nits.
0: Per vigilar.
2: No, a veure, a mi, pues, digue'm antic, però cony, un tio allà tocant l'arpa...
0: Ah, vale, un arponer... Ah, vale.
3: Que... Yo me había imaginado un aguijón, ¿eh?
0: Sí, yo también.
2: No, hay un... No, claro, para amainar, ¿no?, la nieve, ¿sabes? Això que ja no es pot dormir, doncs, ostres, comença ja...
4: Toca aquella música...
2: Toca l'arpa, ¿no?
4: Llavors es queda en fresc, sí.
1: Perquè et recorda aquesta música. Et recorda aquesta música, l'arpa. Doncs això està fet amb un instrument que es diu dambau, que només té una corda. És un instrument d'una corda i llavors té un mànec,
0: no?
1: amb el que jugues amb la tensió i en funció de la tensió que fas a la corda sonen unes notes o unes altres. Mm-hmm. Molt curiós.
0: Fem una pinzellada de com va anar el concert de l'òpera Aïda i la setmana que ve ens ho expliques detalladament.
4: Sí, sí. Final. Res, com que diumenge torno ja obligada perquè ja no tornaria. Bueno, no tornaria, aviam. Els cantants són fabulosos, que per això vaig anar ahir i torno diumenge, perquè aquí anava per veure uns cantants i diumenge per veure uns altres, no? Però la posta en escena és horrorosa. O sigui, jo porto molts anys anant al Liceu i mai havia passat el que va passar ahir. Uns crits, o sigui, la gent dient fora, això és una... en paraulotes. Bueno, va ser una cosa...
0: Com una pantalla incrustada a l'escenari, no?
4: Perquè era... els cantants molt bé, o sigui, clar, Aïda és una de les més famoses de Verdi, no? Però van fer com una mena de pel·lícula, a darrere una pantalla, no?, de pel·lícula, i el que només ens faltava, després de tota aquesta situació que estem vivint ara, és que ens posin tot això. Morts passejant, morts matant, els policies matant... va haver un moment que estaven tots allà i passaven un grup de... Perquè sense dir res, o sigui, sense música. Acabava la música i ara començaven a sortir per allà morts, se suposa... I un home va dir: "Hem vingut a veure Aïda!" Va ser el primer crit. "No a veure aquesta fantasmada!" Bueno, mira tothom. Ah!
0: Jo? Us imagineu el Liceu allà amb tota
4: la gent? No m'havia passat mai. Estic al·lucinada. Però jo també vaig dir fora. O sigui, jo...
2: Ojo, eh?
4: La fina... Jo, que mai obro
3: fina
4: la boca...
3: Fina revolucionària.
2: Jo no veig, eh?
4: Que jo mai obro la boca.
0: No!
4: No mai obro la boca. I un noi que havia al meu costat, que ja conec de fa molts anys, que sempre aplaudeix i sempre diu bravo, saps? Que se li escolta a més que a tothom.
3: A les barricades, fina!
4: Bravo! I esclar, i va haver un moment que quan van tancar per l'entreacte, jo vaig dir, fora! I tothom, i aquell noi, això no pot ser! Bueno, ja dic, els cantants fabulosos, però...
3: Va marxar algú o es va quedar...
4: No ho sé, perquè jo crec que la gent per cridar es van quedar, perquè a vegades he vist que algú marxava. En algunes altres òperes he vist que algú marxava, però ahir va ser...
1: El dia que va sonar l'alarma...
4: Jo no hi era.
1: Ah, ho he vist.
0: Què va passar?
1: L'alarma aquesta que va sonar l'altre dia,
4: va sonar,
1: de Protecció Civil.
4: Ah! Va sonar al Liceu i estava justament cantant la que jo vaig a veure diumenge, l'Anna Netrebko. És una de les més famoses que hi ha ara, una russa. I, bueno, i es veu que es va quedar...
1: Sí, es va quedar parada, la pobra, ja, bueno, ja deixa
4: d'esonar. Sí.
0: Bé, ens queda... Bueno, no ens queda. Passem 5 minuts de l'hora, però avui l'Aina ens havia anunciat que parlaria de la consciència.
4: Jo me apruebo.
5: Sí, però ho faré bastant breu, perquè no hi ha molt temps.
0: Sí que tens temps. Parla,
5: sí,
0: i tant.
5: Vale, pues bàsicament tot sorgeix amb Dan Brown i el seu darrer llibre.
0: Espera, que t'escolto malament. Espera, és el micro groc. A veure...
5: Canvio?
0: Sí, no funciona bé. Vale. Ah, perdona, no. Sí, agafa-la.
5: Vale.
0: Ara.
5: Torno a començar?
0: Sí.
5: Vale. Tot sorgeix amb Dan Brown i el seu darrer llibre, anomenat El darrer secret, que et proposa una pregunta molt interessant, i és que diu que on és la consciència? Bé, no m'he acabat el llibre, però no podia
3: Però t'has anat crispant per el camí,
5: no? No podia esperar-me a llegir-me el totxo sencer de 800 pàgines i m'he informat jo sola.
3: I has anat a internet i has dit jo, final de...
5: No, bueno, més o menys.
3: Ah.
5: Tu quan penses on és la consciència, el primer que et ve al cap és que és el cap. Bé, no és així. I per entendre això hem de separar dos termes. Està la consciència i la consciència, o sigui, sense S. La consciència és això que pues, et diu el que està bé i el que està malament. El que a les pel·lícules està representat com l'àngel i el demoni, típicament, bàsicament. I després està la consciència, que és l'ego, el saber què ets, qui ets i tenir consciència de tu mateix. Bé, la consciència és no local, no està dintre del teu cos en cap moment. Això s'explica perquè es pugui entendre millor amb una metàfora que casualment és amb una ràdio. És com una ràdio per si mateixa, d'aquestes antigues, no fa soroll, no funciona. El que té aquesta ràdio és que està connectada a una emissora externa i que rep senyals que la fa funcionar. Així és com funciona la consciència. Tu, el teu cervell és una ràdio i rep ones que la fan funcionar. Però, clar, aquí és on jo vaig començar a fer-me hipòtesis. Si són ones i són com senyals que arriben, significa que el cervell és el receptor. Però, clar, les ones no s'emeten soles. Ah. Qui és l'emissor? Aquesta és la pregunta principal que pues, em vaig fer i encara no sé la resposta.
0: I això es parla en el llibre?
5: Això es parla en el llibre.
0: Jo li vaig regalar al meu pare i no me l'he llegit.
5: Pues, es parla en el llibre, és com que deixa la hipòtesi i jo pues, em vaig informar per les xarxes socials i podcast perquè, bueno, al contrari del que molta gent pensa, no són inútils, per coses serveixen. Però, bueno, segueixo el tema que em desvio. Llavors, aquí vaig començar a fer-me hipòtesis jo mateixa. Quan la ràdio, o sigui, el teu cervell, deixa de funcionar, per tant, et moriries, la senyal segueix existint, només que no està connectada. Per tant, la teva consciència és eterna. Seguirà existint fins que l'emissor, que encara no sabem qui és, la deixi d'emetre. Però aquí sorgeix un altre dubte. I és, si jo moro, és a dir, si la meva ràdio deixa de funcionar i just en aquell moment neix una consciència que encara no té emissora, pot ser que la meva consciència es sintonitzi amb aquella?
0: Uau.
6: Dios.
4: Complicat,
2: Uau. El tío este iba muy fumado, ¿eh?, cuando escribió el libro.
5: No, que eso lo he dicho yo.
0: Això ho va investigar l'Aina. Ajá,
5: ajá. No, sí, el tío em va proposar la pregunta i jo vaig començar a donar-li voltes. I això és la meva hipòtesi. Després,
3: has fet faràs un treball de recerca sobre el tema?
5: És molt probable. L'any que ve a quart probablement ho faré.
3: Veus?
2: Aquest és el de Código da Vinci, per això, no?
5: Sí.
4: Sí, sí.
5: És que és molt polèmic, llavors m'agrada que sigui polèmic. I, bueno, això, bàsicament. I també jo em vaig fer una pregunta, i és que una emissora, o sigui, una ràdio, pot sintonitzar amb més d'una emissora. Pot ser que jo realment no tingui una consciència pròpia, sinó un conjunt d'ones que em fan crear la meva, i que realment la meva no existeixi, sinó que siguin senyals que jo rebo i que jo mateixa les barregi totes i creï el meu propi ego?
3: És possible. És possible.
0: Uau.
5: Aquestes són les principals hipòtesis.
0: I tu quina hipòtesi tens de qui emet aquestes consciències?
5: Jo sóc cristiana. Llavors, clar, la meva resposta seria Déu. Però, clar, això ja és a la imaginació, creences o pensaments de cadascú.
0: Molt bé. Jo estava pensant, poder hi ha extraterrestres en alguna dimensió desconeguda que ens estan enviant...
2: Que vas veure l'extraterrestre va sortir del Tadià, Miquel Jiménez?
0: No, va sortir un extraterrestre.
2: Sí, ara dius-ho.
4: A què diu que...
0: Bueno, aquesta té una cara d'extraterrestre i de tot.
3: Sí, sí, sí.
2: Aquest twist, tu...
0: Sembla que s'hagi fumat alguna cosa. Bueno, companys... Deixem-ho aquí, són les 10, les 11 i 10 minuts, portem una hora i 10 minuts de programa, és el nostre rècord.
2: És que cada poc m'ha arribat a 10, no?
3: Uau!
4: I encara seguiríem.
0: Sí, sí. I tant!
3: És que jo crec que ens han de donar una hora més.
4: Sí,
0: després. Haurem de fer una instància, aquí ja sabeu, no?, a la nostra família. Aina, molt interessant el tema.
5: Gràcies.
0: M'agradaria que seguissis explorant aquestes coses, eh? Estaria guai.
5: Ho intentaré.
2: Sí, quan, no, el pròxim programa, si tornes, ho podem tractar. Si pots vindre.
5: El problema principal d'això de la neurociència i la consciència és que és molt difícil de comprovar i fer experiments sobre ella. Perquè clar, tu, o sigui, és molt difícil. Això mateix ho diu la psicologia quan ho estudien, perquè clar, has d'estudiar anatomia humana i tot això. La part de la consciència és la més curta de totes. Es diu molt poc, perquè és molt difícil de comprovar i experimentar. Llavors, bàsicament, jo realment, informació com a tal, només tinc lo de la ràdio. Les altres coses que he dit són hipòtesis pròpies meves. Per això, i això ha passat amb molta gent. O sigui, bàsicament, el que sabem de la consciència són o coses que és veritat que s'han comprovat, perquè hi havia un experiment que ja el podré... explico el pròxim programa, que ja no dona. Però que es pot arribar a comprovar, però és molt difícil. I bàsicament, les bases de la neurociència que expliquen la consciència estan basades en hipòtesis. No hi ha manera de comprovar-les.
2: I els animals?
5: Bueno, no, perquè els animals tenen consciència, però no tenen... Perquè en tenen, eh? Tenen consciència pròpia, els animals. Però no té res a veure amb la humana. És molt difícil ja comprovar.
0: Bueno, ens hem posat molt metafísics. Guillem, moltes gràcies per haver vingut des de Sant Fost.
2: A vosaltres, per estar aquí.
0: I un altre dia porta al senyor Antoñanzas. Avui ja no, però un altre dia...
3: Estem
0: a
3: Madrid.
6: Estem
3: a
6: Madrid.
3: Està
6: en la Puerta del Sol.
0: Mireia, gràcies per aquesta gran entrevista que hem pogut aconseguir amb el Sergi.
3: No, gràcies a vosaltres per tot.
0: Obrir la nostra ràdio, no?
3: Això mateix.
0: Fina, ens quedem amb Aida per la setmana vinent.
6: Sí.
0: I més coses.
6: Ja us explicaré què faran el diumenge. O què farem diumenge.
0: Porta tomàquets, per si de cas.
6: Sí. Ous.
2: Podrits, pot ser.
0: I Laura, ens hem quedat amb moltes ganes de conèixer més coses de Vietnam.
1: Continuarem.
0: Continuarem. És que, de veritat, no sé vosaltres, però a mi em sembla que estic allà, viatjant. Quan ho explica així...
1: Si us ensenyo ja fotos, ja...
6: Ostres!
0: Senyores i senyors, moltíssimes gràcies. Punt de trobada, parets. Ens tornem a veure el proper cap de setmana. Adéu-siau.
1: Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu.